0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

energía positiva. Són les 3. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ha estat una de les sorpreses d'aquest any. El retorn a primera línia d'actualitat musical dels Maroon 5 amb temes com aquest, Heroin. 8 del matí amb 23 minuts.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Bon dia i bona hora. Salutacions de Ricard Tubac. Arribem aquí plens d'energia amb Doctor Prats.

0: aquests temps posant una gran dosi d'energia aquest matí d'estiu aquí a Ràdio Pineda, matí de dijous 9 de juliol del 2026 amb Doctor Prats. Energia que no em falti. Amb 4 arribem a 8:45 del matí i d'aquí una estona també repassarem i ens assabentarem de què passa amb aquesta onada de calor. Ens ho explicarà perfectament en Jordi Pérez.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: De moment, però, ens recuperem aquest èxit dels Imagine Dragons, Follow You.

0: punt, hem arribat ja a 8:45 del matí. És hora de conèixer la previsió meteorològica amb Jordi Pérez, que ens explicarà com va el tema aquest de la calor. Bon dia, Jordi.
1: Molt bon dia.
0: Com està això d'escalfat avui?
1: Ai, doncs Déu-n'hi-do, empalmarà amb lo d'ahir, a la jornada d'avui, perquè ahir realment fa esgarrifar. Fa por, això és sèrio, El que estem vivint, ahir el mapa de màximes de Catalunya parla per si sola. Aquests 40 o s'hi aproximaven en zones de costa i del prelitoral cap a l'interior, doncs els 40 eren, queien a tort i a dret per moltes comarques catalanes. En fi, ahir realment jornada adversa. Ahir a vegades saben que els hi diem aquesta discrepància entre EMET i Meteocat, el sabem a través de Catalunya, sobre els avisos. Mentre que EMET ens situava nivells taronges, veiem que molt bé el servei meteorològic de Catalunya avisava d'avisos vermells, perquè aquestes temperatures són d'escàndol, d'aquests més de 40 graus en zones molt poc habituals. És que són zones molt poc habituals, que caiguin en alguna raconada de Girona, potser de la Catalunya central, de Ponent, val, però és que ahir queien a tort i a dret, insistim, a moltes zones. Bé, una jornada marcada doncs pel sol infernal, 36 graus es van fregar a Pineda Nord, 34 i mig a Pineda Centre. Ahir aquestes deures van disparar, sobretot eren les 3, quarts de 3, quarts de 4, i aquí és on va arribar aquest pic màxim, amb una situació d'humitats també baixíssimes i mínimes també altes, i també partíem de valors molt elevats, i avui també, de veritat, que les mínimes són altíssimes. Avui ja partim de valors voltant els 24-25 graus, això sí, calor seca, que s'ha passat bé en el sentit que no hi ha hagut aixafogor. Destacar ahir la sorpresa de la mar, dèiem mar plana, doncs ahir de mar plana res, i quines onades, no per l'alçada, però sí que arribava mar de fons, que fins i tot van tingués els corristes de col·locar banderes grogues per precaució per sortir del bot de l'aigua. Les onades de certa potència, quan és mar de fons, era mar de fons del sud, i amb onades que alguna arribava al metre d'alçada. I ens va sorprendre, de veritat, no ho esperàvem, de veritat. D'on ve aquesta mar de fons? Algú es pot preguntar, que ens va sorprendre. Doncs venia del Golf de València. El Golf de València, el dia anterior, vèiem una mica de vents una mica reforçats a component sud, entre el Golf de València i Mar Balear, cops 30, 40, 50 km per hora, que van bufar durant el dimarts, i fixin-se si s'ha propagat aquesta ondulació sobre el mar, aquest onatge, que ha arribat doncs a la costa catalana ahir, doncs, en forma de mar de fons, de veritat, una mica sorpresiva. Ja els avancem que poques vegades se'ns escaparan aquesta situació, però bé, n'hi ha algunes que se'ns escapen, i ahir va ser un d'ells. Aquesta mar de fons no tindrà continuïtat avui, perquè es tallarà, i tindrem mar molt tranquil·la avui, demà, garantits. Bé, jornada avui, com dèiem, de sol, segueix la jornada infernal de forn avui, la massa càlida segueix al damunt. Quines variacions pot haver avui amb ahir? Doncs poden baixar 1, 2, 3 graus en algunes raconades, sobretot zones prelitorals de Tarragona, de Barcelona i de Girona. Això vol dir que si ahir vam arribar a 40, 41, 42, doncs avui es quedaran 38, 39. Aquí a la costa no veiem canvis, màximes entre 30 i 35 graus. Això vol dir doncs que seguirà la calor infernal. Ara mateix ja partim de valors de 29 graus, humitats pel terra, 30% d'humitat. Vents fluixos, una mica de brisa per fi de migdia tarda, de mar a terra, però molt fluixa, i amb prou feines per aliviar aquesta calorada que passarem. Demà som divendres, i demà divendres hem d'esperar un dia de conjunt de sol. Sol baixa, seguiran la seva lleugera tendència a la baixa, els termòmetres, 1, 2, 3 graus, segons raconades. Aquí a la costa doncs podem baixar 1 o 2 graus, en fi, però sempre voltant els 30 graus, grau amunt, grau avall, i per tant la calor surt molt, molt, molt intensa. Mínimes també altíssimes, ha hagut ruixat tota onada a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, com va passar ahir, però fora d'aquest sector en principi doncs no se n'esperen. Cap de setmana, o més aviat dissabte, alivi tèrmic, si es pot dir d'alguna manera, perquè seguirem amb calor desbocada, però baixen uns graus. En moltes zones seguiran superant els 35 graus, però ja anirem ens anirem distanciant dels 40. Ja costarà d'arribar als 40 dissabte, per exemple, ja no s'hi arribarà en principi, quedarem els màxims entre els 35, 36, 37, als llocs més càlids de Catalunya, potser 38 a Lleida, i aquí doncs també, aquí portarem els 30 graus, per tant això vol dir calor molt, molt intensa. Vents fluixos, la mar pot entrar una mica de mar de fons al cap de setmana, de xaloc, sobretot costa central, costa de Tarragona, una mica força, de potència, una mica donada al bot de l'aigua, però sense si, inferior al metre d'alçada, l'onatge. La setmana que ve, doncs, alguns models estan veient, com veuen en els noticiaris televisius, aquesta ratlla que tira cap amunt dilluns, doncs, pel que els estem dient aquests darrers dies, es pot anar configurant una dana cap a l'oest peninsular, Portugal, Galícia, pot revifar doncs, una massa càlida en el Mediterrani Occidental, que ja veurem si és la mateixa o revifa una, podríem dir, una massa càlida secundària des del nord d'Àfrica que es pogués estendre cap al Mediterrani Occidental, agafaria, evidentment, Catalunya entraria de ple dins el radi d'acció d'aquesta nova aglopada càlida, i això vol dir doncs, que la setmana que ve les temperatures, lluny de baixar, de refrescar, doncs, tindrien tendència doncs, a tirar cap amunt. Però anirem seguint, a veure demà si ho podem confirmar, perquè això encara no està clar. En resum, Ricard Ullens, atenció a la calor avui, aquí a la costa, pocs canvis, de nou, entre 30 i 35 graus, això és una temperatura escandalosa, aquests baremos, aquí a la costa. Per cert, ahir, a Orsavinyà, 38 graus i mig, Tordera va marcar 39, Palafolls va marcar gairebé 37 i va anar per aquí, o sigui que aquí són temperatures que cal mirar-se les dues vegades, perquè sembla que no pugui ser, però sí. Ha passat algun cop? Puntual, sí. Però és que portem un grapat de jornades infernals que no hi ha manera de treure'ns de sobre aquesta calorada. Ahir també focus d'incendi, ja ho vam veure, a Gavà, cap a punts de la Catalunya Central. En fi, estem en un context de situació adversa, però insistim, quan diem que aquesta calor porta conseqüències, no ens referim a això, perquè tot això són intencionats, són fets per l'home. Me refereixo que això pot portar conseqüències si ja venen després canvis, amb tempestes, bosses d'aire fred, evidentment en el tema de cultius en l'horta té conseqüències, ho veuran, els propers mesos ho veurem, perquè això està afectant a tot el país ibèric, això es veurà. Ahir es deia en el cereal, hi ha un avançament de la vinya, calculo jo, entre un mes i 45 dies, perquè es faci una idea, es diu aviat, eh? A vegades diem 15 dies d'avançament, no, porta un mes o 45 dies, almenys el que la vinya que tenim aquí a Pineda Nord. Per tant, me refereixo a aquestes conseqüències. Els focs no, perquè els focs són intencionadíssims. Pobrets els boscos ja aguanten aquest sol i a sobre que se li cali foc. Doncs bé, ho anirem seguint i, per tant, precaució avui, situació adversa, calor molt intensa i demà, doncs, també, però lleuger alivi, divendres, dissabte, algunes raconades, hi haurà alivi tèrmic, no seran temperatures tan disparades, diumenge d'impàs i ja veurem la setmana que ve, si demà ho confirmem, esperem que no hagi de venir aquestes previsions de més calor la setmana que ve. Bé, de moment això és tot, Ricard Ullens.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Escolta, per cert, coneixes en Xavier, tu?
1: En Xavier?
0: Sí.
1: No.
0: No?
1: El tècnic Xavier, quin és?
0: És el tècnic de so.
1: Ah, val.
0: Sí, no el coneixes?
1: No el conec.
0: Doncs
1: no.
0: Escolta la cançó que ve a continuació i el coneixeràs una miqueta. És un tio molt divertit. Doncs, és molt maco.
1: Doncs vinga, a escoltar-la.
0: Vinga, gràcies Jordi, fins demà, adéu.
1: Vinga, ara, adéu.
2: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Omplim l'estiu de colors i de bona música, ara sí. Coneixem en Xavier. L'hem vist per xarxes socials un munt de vegades ja, eh? És el tècnic de so. Amb la Ludo Bing Bang, Xavier, el tècnic de so, i una de les cançons de l'estiu.

0: nostre, l'únic banc que ho està patant aquest estiu amb Xavier, el tècnic de so. Una cançó que s'ha convertit en viral per xarxes i de la qual també ens en volíem fer ressò aquí a Ràdio Pineda, perquè vés a saber si aquesta no serà la cançó de l'estiu. Perquè saps que estem buscant la cançó de l'estiu a Ràdio Pineda. Saber quina per tu és la millor cançó de l'estiu i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686-05-4604 i explica'ns quina és la teva cançó d'estiu i quina història hi ha al darrere. Perquè cada cançó d'estiu té la seva història, veritat? Sempre i quan es pugui explicar. Tampoc ens passem aquí ara. Les millors històries amb les millors cançons sonaran per Ràdio Pineda i, a més, poden formar part del pregó de Festa Major. Que aquest any es prepara un pregó molt, molt diferent. Serà una passada, ja veureu. Recorda, 686-05-4604. Participa perquè aquest any la cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. Veus a la sorra
1: i al mar. Hola, mira, que la cançó que a mi sempre me farà recordar l'estiu és aquesta de Yo quiero bailar toda la noche, perquè me'n recordo de quan vam fer el ball de final de curs a 6è de primària amb tots els companys, la vam agafar per ballar i, clar, tinc un record molt maco d'aquesta cançó. És molt especial.

0: cada cançó d'estiu té una història al darrere. En aquest cas, la història de Laura. Amb aquesta cançó, el Yo Quiero Bailar Toda la Noche de Sonia i Selena, que li recorda un ball de fi de curs. Per tant, començava un estiu, segurament va ser un estiu inoblidable. També volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida. Envia'ns un missatge de WhatsApp, tal com ha fet la Laura, al 686-05-4604. Ens expliques quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què, perquè cada cançó d'estiu té la seva història al darrere. Nosaltres te la punxem aquí a Ràdio Pineda, més o menys sobre aquesta hora del matí, perquè així ens escolta moltíssima gent, que som molts aquesta hora, que estem enxufats a la ràdio. Missatge de veu al 686-05-4604. Aquest estiu, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i, a més, pot formar part del pregó de festa major, que es prepara un pregó molt i molt diferent. Toda la noche. Sonia i Serena, Yo Quiero Bailar Toda la Noche.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B.
3: Solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Princeta Minneapolis, Prince, li dedicava aquesta cançó a la noia més bonica del món, The Most Beautiful Girl in the World, i amb aquesta arribem a les 9 en punt del matí, a les 9 les notícies, i després continuen els èxits amb David Martínez. Salutacions de Ricard Tubac. Me'n vaig amb Mal Davis i el Drake.

Catalunya afronta el pitjor episodi de l'estiu amb més de 10 dies de temperatures excepcionals. Avui dijous és el dia més càlid que portem des de l'estiu amb temperatures extremes. Una nova onada de calor que es preveu llarga i especialment intensa, almenys els propers 10 dies. Segueix la crida per trobar l'home amb discapacitat que s'allotjava a un hotel a Pineda. L'associació navarresa que acompanya persones discapacitades amb problemes de salut mental ha demanat la col·laboració ciutadana per localitzar un dels membres del seu grup desaparegut a Pineda el dilluns al vespre. Es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou, que es va traslladar provisionalment al cap de Pineda Centre ahir dimecres. Una avaria en el sistema de refrigeració del dispensari de Poblenou va fer que l'equip mèdic, davant d'aquesta onada de calor, es traslladés les visites de Poblenou al cap de Pineda Centre. Tal com ens han informat a Ràdio Pineda, ja s'ha reprès l'activitat a Poblenou. L'espectacle Nexus arriba aquest divendres.

Andrés Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combinarà dansa aèria, tecnologia i música electrònica. Nexus es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça de Sant Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament a 8:45 del vespre del partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit començarà l'espectacle. L'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça perquè pugui gaudir d'aquests dos grans esdeveniments. Els gegants de Pineda tornen a Solsona, el lloc on van néixer ara fa 40 anys. Els gegants de Pineda han estat convidats a una de les trobades més curioses de Catalunya que es farà aquest dissabte 11 de juliol. La trobada de gegants de Solsona és una festa bienal i la ciutat, amb un centre històric considerat com una joia medieval, emmurallada de carrers empedrats, places porxades, fonts gòtiques i una riquíssima tradició folklòrica. Solsona s'omple de música i gresca amb la participació dels gegants vinguts d'arreu. És una celebració molt singular, ja que els gegants del Carnaval de Solsona són famosos pel seu caràcter satíric, divertit i boig. Els gegants pinedencs han estat una de les parelles convidades d'enguany. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda es prepara per viure aquest juliol l'estrena del musical Notting Hill. L'obra, basada en la coneguda comèdia romàntica, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts, s'estrenarà aquest diumenge 12 de juliol i es podrà veure els dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26 de juliol, portant a escena una història d'amor que ha emocionat a tantes i tantes generacions. I el temps, com hem dit a l'inici de l'informatiu, s'esperen altes temperatures i calor extrema. Més informació d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat. Radio Pineda.

Matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda. Abans obríem les portes a la música després del butlletí de notícies amb el nou èxit d'Alejandro Sanz. També hem escoltat el nou èxit de Bebe Rexha. I així sona la nova proposta d'Olivia Dean. Nena i nit. Bon dia, salutacions de David Martínez. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dijous. Recordem aquesta fantàstica balada entre Lady Gaga i Bruno Mars, Day with a Smile.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Matí enèrgic des de Ràdio Pineda amb el record més complet d'una dècada plena de matisos com va ser la dels 90. Recordem a Mariah Carey amb el Emotions.

Des de Menorca continua ja l'evolució ja escrita de la formació Pèl de Gall, amb això que porta per títol Terra i Sal. Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què? Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Perquè darrere de totes les cançons s'hi amaguen records, emocions i moments especials. Ràdio Pineda. Envia'ns un missatge de veu al 686 05 46 04.

A Ràdio Pineda arriba un dels retorns més esperats d'aquest 2026. Bruno Mars amb el nou èxit de l'artista.

0: concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que la anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
5: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
6: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
7: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
6: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
8: 94.6 FM.
9: Energia positiva.
6: Els colors de l'estiu
10: a Ràdio Pineda.
11: Energia positiva, aquesta hora també per tenir una bona digestió. Amb...

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda
0: 94.6 94.

Pineda es troba oficialment en el nivell 3 del Pla Alfa segons el llistat oficial de municipis afectats publicat per la Generalitat de Catalunya. Aquesta situació implica un risc molt alt d'incendi forestal i comporta l'aplicació estricta de les restriccions previstes per aquest nivell. L'Ajuntament de Pineda recorda que el nivell 3 del Pla Alfa s'activa quan el perill d'incendi forestal és molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Segueix la crida per trobar l'home amb discapacitat que s'allotjava a Pineda. Una associació navarresa que acompanya persones discapacitades amb problemes de salut mental segueix demanant la col·laboració ciutadana per localitzar un dels membres del seu grup, l'Antonio, desaparegut a Pineda des de dilluns al vespre. Es tracta d'un home de mitjana edat que va arribar amb un grup procedent de Pamplona per passar uns dies de descans a l'hotel Pineda Palace. No se'n sap res des de les 9 del vespre de dilluns. Es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou pel que fa a l'atenció de les urgències. Des d'aquest matí de dijous es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou per l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuaran prestant al cap de Pineda Centre. Mentrestant, els tècnics i el servei de manteniment continuen treballant per reparar la resta del sistema de refrigeració. De manera provisional, s'han instal·lat aparells de climatització, coneguts col·loquialment com a pingüins, per garantir una temperatura adequada i unes condicions òptimes de treball al dispensari. A Ràdio Pineda seguim buscant quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Tothom té una cançó que li recorda un estiu o unes vacances i ara és el moment de compartir-la. Envia'ns una nota de veu al 686-054-604 explicant quina és la teva cançó d'estiu i per què l'has triat. En només 60 segons ens pots ajudar a descobrir quina és la banda sonora de l'estiu a Pineda. Cada dia a les 8:40 del matí sonarà una cançó diferent de les que ens hagis fet arribar. I el temps. Pineda va arribar ahir a un rècord màxim de fa anys de temperatures a 36 graus. Avui sol i continua la massa càlida sense canvis amb màximes d'entre 32 i 35 graus. Demà divendres, sol i les temperatures poden baixar 1 o 2 graus, però es mantenen al voltant dels 30 i 31 graus. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Aquesta cançó, sense cap mena de dubte, és una de les balades a piano més exitoses de la història de la música moderna. 10 del matí amb 7 minuts des de Ràdio Pineda, encetant nova tanda de música al teu costat. Recordant Adele amb el Someone Like You. Aquesta hora també variant de veus. De seguida amb el nou èxit de T-Show amb el End of the Beginning. També connectarem amb el nou èxit de Fangoria, Alaska i Nacho Canut.

0: Des de Ràdio Pineda seguim viatjant amb la millor música del planeta, aquesta vegada amb el cantautor canadenc Shawn Mendes i un dels èxits que li va donar la popularitat a nivell global. Hem recordat els Sitges.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Des de Ràdio Pineda hem connectat amb un altre dels èxits, sense dubte, indiscutible arreu del planeta. Ens ha portat a recordar Ella Henderson amb aquesta versió del Ghost. 3 minuts i arribarem a 2:15 del matí. L'any 1992, dos amics de Nova York van conquerir les llistes dels èxits de mig món amb una cançó que es va convertir en tot un clàssic. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest, All I Like to You, amb Charles and Eddie.

0: Tot i que ella va començar la seva carrera com a actriu, Jennifer López no va trigar a convertir-se en una de les grans estrelles del pop mundial, amb una trajectòria plena d'èxits i una gran versatilitat. Estava estrena al costat de David Guetta amb Save Me Tonight.
1: Energia positiva.

0: Des de Ràdio Pineda hem connectat amb el Constantí, amb Lluís Gavaldà i la seva banda. La solució. A Ràdio Pineda sempre trobem un èxit adient per cada moment. A l'espera de descobrir quina serà la cançó de l'estiu, des de Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida, per saber per què la fa tan especial. Envia'ns un missatge de veu al 686 05 46 04.
1: Ràdio Pineda. Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Perquè cada cançó amaga una història, les més emotives, divertides o sorprenents sonaran a Ràdio Pineda. A més, podríem formar part del pregó de Festa Major.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el riarany dels frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels clàssics de la música dels 80 amb Billy Ocean. Un tema que, de fet, el va convertir en el primer britànic en guanyar el Grammy a Rhythm and Blues l'any 1985. Han passat els anys i no hem oblidat èxits com aquest.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Pineda es troba oficialment en el nivell 3 del Pla Alfa segons el llistat oficial de municipis afectats publicat per la Generalitat de Catalunya. Aquesta situació implica un risc molt alt d'incendi forestal i comporta l'aplicació estricta de les restriccions previstes per aquest nivell. L'Ajuntament de Pineda recorda que el nivell 3 del Pla Alfa s'activa quan el perill d'incendi forestal és molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Segueix la crida per trobar l'home amb discapacitat que s'allotjava a Pineda. Una associació navarresa que acompanya persones discapacitades amb problemes de salut mental segueix demanant la col·laboració ciutadana per localitzar un dels membres del seu grup, l'Antonio, desaparegut a Pineda des de dilluns al vespre. Es tracta d'un home de mitjana edat que va arribar amb un grup procedent de Pamplona per passar uns dies de descans a l'hotel Pineda Palace. No se'n sap res des de les 9 del vespre de dilluns. Es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou pel que fa a l'atenció de les urgències. Des d'aquest matí de dijous es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou per l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuaran prestant al CAP de Pineda Centre. Mentrestant, els tècnics i el servei de manteniment continuen treballant per reparar la resta del sistema de refrigeració. De manera provisional, s'han instal·lat aparells de climatització, coneguts col·loquialment com a pingüins, per garantir una temperatura adequada i unes condicions òptimes de treball al dispensari. A Ràdio Pineda seguim buscant quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Tothom té una cançó que li recorda un estiu o unes vacances i ara és el moment de compartir-la. Envia'ns una nota de veu al 686-054-604 explicant quina és la teva cançó d'estiu i per què l'has triat. En només 60 segons ens pots ajudar a descobrir quina és la banda sonora de l'estiu a Pineda. Cada dia a les 8:40 del matí sonarà una cançó diferent de les que ens hagis fet arribar. I el temps. Pineda va arribar ahir a un rècord màxim de fa anys de temperatures a 36 graus. Avui sol i continua la massa càlida sense canvis amb màximes d'entre 32 i 35 graus. Demà divendres, sol i les temperatures poden baixar 1 o 2 graus, però es mantenen al voltant dels 30 i 31 graus. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

Gràcies per acompanyar-nos un matí més, junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet, radiopineda.cat. Descobrint el nou èxit de Miles Smith. Onze del matí amb 6 minuts. A punt per connectar amb la versió d'un èxit de Laura Pausini, interpretada per Sergio Dalma, Entre tu i mil mares.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Young Money.

Amb molta energia positiva des de Ràdio Pineda seguim posant-te la millor banda sonora al teu temps, a les teves vacances, al teu estiu. També amb novetats com aquesta. Una de les artistes revelació de la música internacional, la britànica Sienna Spiro. Presenta novetats com el Die on die Seele, ja en antena.

La música no s'atura, continua girant per tu des de la 94.6 FM, des de Ràdio Pineda. Hem recuperat a Brian Ferry amb un dels èxits dels 80, Don't Stop the Dance. Seguim combatint la calor al costat de l'aire condicionat o el ventilador. Ara amb el nou èxit de la banda Neon.

Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida aquest estiu. I sobretot, per què? Envia'ns un missatge de veu al WhatsApp 686054604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els seguim la lletra en aquest matí del dijous. Ara amb un dels clàssics de la música de Gary Reed i Bonnie M, Matt Baker.

Portem una colla d'anys escoltant la seva música i ells convertint en grans èxits les seves cançons. Des dels 90, recuperem un dels clàssics de la música de la formació de Christians. Amb aquesta versió del Words, un èxit que ha conegut distintes versions amb el pas del temps al llarg dels anys. Aquesta, però, és l'original.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.
6: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro...

0: And he goes...
1: 2 minuts i pocs segons i arribarem a les 12. Aquesta vegada també descobrint el nou èxit de Milky amb la col·laboració del DJ i productor francès David Guetta. Just the way you are.

Segueix la crida per trobar l'home amb discapacitat que s'allotjava a Pineda i ha estat vist per últim cop a Calella el dimarts. Al moment de la desaparició, Antonio, un home amb discapacitat cognitiva, portava una camisa blava, pantalons beige, una ronyonera creuada i sabates amb mitjons. Qualsevol persona que pugui aportar informació sobre el seu parador, que es posi en contacte al telèfon 661 898 650 i a Mossos al 112. Pineda entra en el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades. Des d'aquest matí de dijous es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou per assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuaran prestant al CAP de Pineda Centre. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el diputat Josep Maria Jové, ha participat en una secció local d'Esquerra. Josep Maria Jové i Mònica Palacina han explicat a Ràdio Pineda que la trobada vol posar al dia la militància sobre la resolució del conflicte polític. El ballet aeri Nexus arriba a Pineda, un espectacle a tocar de les estrelles. Es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. Les ballarines suspeses en l'aire, més de 30 metres, convertiran l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda prepara diumenge l'estrena del musical Notting Hill. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts s'estrena aquest diumenge i es podrà veure els dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26 de juliol, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions. Els gegants de Pineda tornen a Solsona, el lloc on van néixer ara fa 40 anys. Els gegants de Pineda han estat convidats a una de les trobades més curioses de Catalunya, que es farà aquest dissabte 11 de juliol. La plaça Espanya s'omple de música cada dijous amb les actuacions de Damián Porcel dins de l'Estiuejat 2026. I el temps. Pineda va arribar a un rècord històric de la temperatura de 36 graus. Avui continua la massa càlida sense canvis, amb màximes de 32 i 35 graus. Demà divendres sol i els termòmetres poden baixar 1 o 2 graus. Més informació d'aquí a una hora i a la web de radiopineda.cat. Ràdio Pineda. El amor llegó.

Save My Soul és una altra de les novetats protagonistes amb la formació Bass Style. Arriben on volen arribar en forma d'èxit amb novetats com aquesta. Obrim les portes a la música. Abans també hem escoltat el nou èxit de Carlos Vives. De seguida també ens remuntarem al passat al costat de Rickston amb el seu Me and My Broken Heart. Entre d'altres èxits al teu costat en aquesta nova hora de música.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Des de Ràdio Pineda hem recuperat un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta, amb Pina i Rigar. Hem recordat el Raire. Viatgem als 80 amb un dels èxits dels més emblemàtics d'aquesta mítica banda. La formació Calling the Bang.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Concerts tributs com Tina Turner.
6: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
5: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
8: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. I wanna

El nou èxit d'Afro ja que ens ha deixat pràcticament a 3 minuts per arribar a la 1. Des de les 9 al matí fins ara és tot per part meva. El meu nom és David Martínez. Arribarem a l'hora en punt amb un dels clàssics de la formació de Page Mode amb el Dream On. És tot per part meva. Ens tornem a sentir demà divendres. A la 1 arriba l'informatiu del migdia amb Maria Josep Hernández. Radio Pineda. Can you feel

0: expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia, protecció civil i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Per tant, l'Antonio ha estat trobat, es troba sa i estalvi, i recordem que va arribar a Pineda amb un grup procedent de Pamplona per passar uns dies de descans en un hotel de Pineda. Pineda es troba oficialment en el nivell 3 del Pla Alfa, segons el llistat oficial de municipis afectats publicat per la Generalitat. Aquesta situació implica un risc molt alt d'incendi forestal i comporta l'aplicació estricta de les restriccions previstes per aquest nivell. L'Ajuntament recorda que el nivell 3 del Pla Alfa s'activa quan el perill d'incendi forestal és molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També està prohibit encendre foc en espais habitualment autoritzats, fer barbacoes i utilitzar maquinària que pugui generar guspires o provocar un incendi. I és que la situació coincideix amb una onada de calor que afecta a Catalunya. Ahir a Pineda ens vam enfilar fins als 36 graus a molts punts. Aquestes temperatures rècord fins i tot van superar els 40 graus. Ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
1: Mentre que Emet ens situava a nivell taronges, veiem que molt bé el Servei Meteorològic de Catalunya avisava d'avisos vermells, perquè aquestes temperatures són d'escàndol, d'aquests més de 40 graus en zones molt poc habituals. És que són zones molt poc habituals, que caiguin en alguna raconada a Girona, de la Catalunya central, de Ponent, val, però és que ahir queien a tort i a dret, insistim, a moltes zones.
0: Des de Protecció Civil es recomana no sortir durant les hores de més calor, utilitzar els refugis climàtics disponibles i hidratar-se sovint. Aquest matí s'ha reprès l'activitat al dispensari de Poblenou per a l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuen prestant al CAP de Pineda Centre. Mentrestant, els tècnics i els serveis de manteniment continuen treballant per reparar la resta del sistema de refrigeració. De manera provisional, s'han instal·lat aparells de climatització, coneguts col·loquialment com a pingüins, per garantir una temperatura adequada. Pel moment, com us dèiem, ja s'atenen les visites d'urgències a Poblenou, però les visites programades continuen traslladades al CAP del carrer Tribala, a Pineda Centre, fins que es pugui solucionar del tot la climatització. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el diputat Josep Maria Jové, ha participat en una reunió amb la secció local d'Esquerra. Ahir al vespre es va reunir a la seu local d'Esquerra amb diversos militants encapçalats per la portaveu Mònica Palacín i la candidata Carolina Rodríguez, i amb l'assistència destacada del president Pere Aragonès. Van assistir tots els regidors i regidores d'Esquerra a l'Ajuntament de Pineda. Josep Maria Jové i Mònica Palacín han explicat a Ràdio Pineda el motiu d'aquesta trobada.
2: Aquí a Pineda venim a parlar de que és la resolució del conflicte polític, no? Aprofitant també que la setmana que ve resol el TJUE més prejudicial sobre la llei d'amnistia, ens explicarà una miqueta com ho veiem des del punt de vista estratègic. Després de l'amnistia, un cop s'acliqui definitivament, què passarà i com podem afrontar la resolució del conflicte polític.
3: Sí, perquè al final Esquerra Pineda té un projecte propi a nivell local i per tant aquí nosaltres defensem doncs, la capacitat com a grup doncs, de poder ser l'alternativa real al govern actual, però tot això passa també per tenir molt clar quin és l'objectiu del partit doncs a nivell nacional i també tots aquells valors que Esquerra Republicana amb els seus gairebé 100 anys d'història representa, no?
0: També han exposat les línies estratègiques de la formació, posant un èmfasi especial en les expectatives davant la llei de l'amnistia. L'espectacle Nexus arriba aquest

0: Divendres a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. Nexus es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a partir de 8:45 del vespre, del partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit, començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. L'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça Sara Llorenç perquè puguin gaudir d'aquests dos grans esdeveniments. Les ballarines suspeses en l'aire a més de 30 metres converteixen l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. I així ens ho han explicat en un missatge a Ràdio Pineda.
1: Hola a tots i totes, som Zenit Aerial Ballet i estem molt felices d'anunciar que aquest estiu Nexus t'espera dins del festival Estiueja't a la Fresca. Estarem el 10 de juliol a les 22 hores volant a la plaça de Sara Llorenç de Pineda de Mar. Volarem amb més de 30 metres d'altura amb la música en directe de Col·lectiu Arbust. Una experiència única. No falteu!
0: Aquest és el missatge que ens han fet les ballarines del Ballet Aeri. Recordar que l'espectacle començarà un cop acabi aquest partit de futbol del Mundial d'Espanya contra Bèlgica. De l'àmbit de la cultura, destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu es prepara per l'estrena del musical Notting Hill. És una obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrenarà aquest diumenge, 12 de juliol, i es podrà veure també els caps de setmana del 18 i 19 i el 25 i 26 de juliol, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions. Una proposta que està interpretada per actors i actrius veterans del Centre Cultural i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. I els gegants de Pineda tornen a Solsona. De fet, és una de les trobades més curioses de Catalunya i es farà dissabte. La trobada de gegants de Solsona és una festa biennal i la ciutat, amb un centre històric considerat com una joia medieval, emmurallada, de carrers empedrats, places porxades, fonts gòtiques i una riquíssima tradició folklòrica, espera aquesta trobada de gegants que és molt important al territori català. A l'informatiu d'avui també destaquem que la plaça Espanya s'omple de música cada dijous amb les actuacions de Damián Porcel dins l'Estiueja't. Cada dijous la plaça Espanya es converteix en un escenari per ballar dins d'aquesta programació de l'Estiueja't. Uns balls a la plaça a càrrec de Damián Porcel que oferiran una nova oportunitat per gaudir de la música en directe amb un ambient proper i familiar. És un punt de trobada per al veïnat a partir de 8:45 del vespre i fins la mitjanit. I el temps marcat per l'onada de calor i també per les temperatures altíssimes. Ahir, Pineda, una temperatura rècord de 36 graus. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
2: Bé, jornada avui, com dèiem, de sol, segueix la jornada infernal de forn avui, la massa càlida segueix al damunt. Aquí a la costa no veiem canvis, màximes entre 30 i 35 graus, vents fluixos, una mica de brisa a partir de migdia tarda, de mar a terra, però molt fluixa i amb prou feines per aliviar aquesta calorada que passarem. Demà som divendres i demà divendres hem d'esperar un dia de conjunt de sol. Sol baixa, en seguiran la seva lleugera tendència a la baixa, els termòmetres, 1, 2, 3 graus segons raconades. Aquí a la costa doncs, podem baixar 1 o 2 graus, en fi, però sempre voltant els 30 graus, grau amunt, grau avall, i per tant la calor surt molt, molt, molt intensa. Mínimes també altíssimes, algun ruixat o tronada a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, com va passar ahir, però fora d'aquest sector, en principi, doncs no se n'esperen. Cap de setmana, o més aviat dissabte, alivi tèrmic, si es pot dir d'alguna manera, perquè seguirem amb calor desbocada, però baixen uns graus. En moltes zones seguiran superant els 35 graus, però ja ens anirem distanciant dels 40. Ja costarà d'arribar als 40 dissabte, per exemple, ja no s'hi arribarà. En principi quedarem doncs, els màxims entre els 35, 36, 37, en els llocs més càlids de Catalunya, 38 a Lleida, i aquí doncs, també aquí estarem els 30 graus, per tant això vol dir calor molt, molt intensa. Vents fluixos, la mar pot entrar una mica de mar de fons al cap de setmana, de xaloc, sobretot costa central, costa de Tarragona, una mica de força, de potència, una mica donada al bot de l'aigua, però sense dir inferior al metre d'alçada, l'onatge.
3: Ràdio Pineda 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

0: Són les dues. Notícies.
1: Comencem amb una bona notícia, i és que ha estat localitzat a Barcelona i en bon estat de salut l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanyava persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia, protecció civil i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Per tant, l'Antonio ha estat

0: És molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També està prohibit encendre foc en espais habitualment autoritzats, fer barbacoes i utilitzar maquinària que pugui generar guspires o provocar un incendi. I és que la situació coincideix amb una onada de calor que afecta a Catalunya. Ahir a Pineda ens vam enfilar fins als 36 graus. A molts punts, aquestes temperatures rècord fins i tot van superar els 40 graus. Ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
1: Mentre que Emet ens situava nivells taronges, veiem que molt bé el Servei Meteorològic de Catalunya avisava d'avisos vermells, perquè aquestes temperatures són d'escàndol, d'aquests més de 40 graus en zones molt poc habituals. És que són zones molt poc habituals, que caiguin en alguna raconada de Girona, de la Catalunya central, de Ponent, val, però és que ahir queien a tort i a dret, insistim, a moltes zones.
0: L'espectacle Nexus arriba aquest divendres a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. Nexus es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a partir de 8:45 del vespre, del partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit, començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. L'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça Sara Llorenç perquè puguin gaudir d'aquests dos grans esdeveniments. Les ballarines suspeses en l'aire a més de 30 metres converteixen l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. I així ens ho han explicat en un missatge a Ràdio Pineda.
2: Hola a tots i totes, som Zenit Aerial Ballet i estem molt felices d'anunciar que aquest estiu Nexus t'espera dins del festival Estiueja't a la Fresca. Estarem el 10 de juliol a les 22 hores volant a la plaça de Sara Llorenç de Pineda de Mar. Volarem amb més de 30 metres d'altura amb la música en directe de Col·lectiu Arbust. Una experiència única. No falteu!
0: Recordar que l'espectacle començarà un cop acabi aquest partit de futbol del Mundial d'Espanya contra Bèlgica.

La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

Localitzat a Barcelona i en bon estat de salut, l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanya a persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat a l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat, però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Pineda entra en el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades. Des d'aquest matí de dijous es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou per assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuaran prestant al CAP de Pineda Centre. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el diputat Josep Maria Jové, ha participat en una secció local d'Esquerra. Josep Maria Jové i Mònica Palacina han explicat a Ràdio Pineda que la trobada vol posar al dia la militància sobre la resolució del conflicte polític.

del musical Notting Hill. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts s'estrena aquest diumenge i es podrà veure els dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26 de juliol, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions. Els gegants de Pineda tornen a Solsona, el lloc on van néixer ara fa 40 anys. Els gegants de Pineda han estat convidats a una de les trobades més curioses de Catalunya, que es farà aquest dissabte 11 de juliol. La plaça Espanya s'omple de música cada dijous amb les actuacions de Damián Porcel dins de l'Estiuejat 2026. I el temps. Pineda va arribar a un rècord històric de la temperatura de 36 graus. Avui continua la massa càlida sense canvis, amb màximes de 32 i 35 graus. Demà divendres, sol i els termòmetres poden baixar 1 o 2 graus. Més informació d'aquí a una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 4. Notícies.
1: Comencem amb una bona notícia, i és que ha estat localitzat a Barcelona i en bon estat de salut l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanyava persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia, protecció civil i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Per tant, l'Antonio ha estat trobat, es troba sa i estalvi, i recordem que va arribar a Pineda amb un grup procedent de Pamplona per passar uns dies de descans en un hotel de Pineda. Pineda es troba oficialment en el nivell 3 del Pla Alfa, segons el llistat oficial de municipis afectats publicat per la Generalitat. Aquesta situació implica un risc molt alt d'incendi forestal i comporta l'aplicació estricta de les restriccions previstes per aquest nivell. L'Ajuntament recorda que el nivell 3 del Pla Alfa s'activa quan el perill d'incendi forestal és molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També està prohibit encendre foc en espais habitualment autoritzats, fer barbacoes i utilitzar maquinària que pugui generar guspires o provocar un incendi. I és que la situació coincideix amb una onada de calor que afecta a Catalunya. Ahir a Pineda ens vam enfilar fins als 36 graus. A molts punts, aquestes temperatures

0: L'espectacle Nexus arriba aquest divendres a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. Nexus es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a partir de 8:45 del vespre, del partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit, començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. L'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça Sara Llorenç perquè puguin gaudir d'aquests dos grans esdeveniments. Les ballarines suspeses en l'aire a més de 30 metres converteixen l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. I així ens ho han explicat en un missatge a Ràdio Pineda.
1: Hola a tots i totes, som Zenit Aerial Ballet i estem molt feliços d'anunciar que aquest estiu Nexus t'espera dins del festival Estiueja't a la Fresca. Estarem el 10 de juliol a les 22 hores volant a la plaça de Sara Llorenç de Pineda de Mar. Volarem amb més de 30 metres d'altura amb la música en directe de Col·lectif Arbust. Una experiència única. No falteu!
0: Recordar que l'espectacle començarà un cop acabi aquest partit de futbol del Mundial d'Espanya contra Bèlgica.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
3: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
0: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
4: Veus a la sorra i al mar.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Localitzat a Barcelona i en bon estat de salut, l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanya a persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat a l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat, però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Pineda entra en el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades. Des d'aquest matí de dijous es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou per assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuaran prestant al CAP de Pineda Centre. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el diputat Josep Maria Jové, ha participat en una secció local d'Esquerra. Josep Maria Jové i Mònica Palacín han explicat a Ràdio Pineda que la trobada vol posar al dia la militància sobre la resolució del conflicte polític. El ballet aeri Nexus arriba a Pineda, un espectacle a tocar de les estrelles. Es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. Les ballarines suspeses en l'aire, més de 30 metres, convertiran l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda prepara diumenge l'estrena del musical Notting Hill. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts s'estrena aquest diumenge i es podrà veure els dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26 de juliol, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions. Els gegants de Pineda tornen a Solsona, el lloc on van néixer ara fa 40 anys. Els gegants de Pineda han estat convidats a una de les trobades més curioses de Catalunya, que es farà aquest dissabte 11 de juliol. La plaça Espanya s'omple de música cada dijous amb les actuacions de Damián Porcel dins de l'Estiuejat 2026. I el temps. Pineda va arribar a

Molt bona tarda, família. Com esteu? Passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Això és Emily Sande, Next to Me. Espero que estiguis passant una bona tarda de dijous, dia 9 de juliol de 2026. Mare de Déu, que ràpid que passa el temps. Vinga, va, ja demà divendres i ja arriba el cap de setmana per aprofitar aquests dies de platgeta i depèn si fas vacances o no, que tinguis unes molt bones vacances. Vinga, això és Ràdio Pineda. Estem amb un somriure cada dia i sempre amb energia positiva. Vinga, va, fins a les 7, aquí acompanyant-te.

0: Vinga, família, això són els passos prohibits de Banda Neon.
1: Ballant soles, mira, també me'ls he gastat amb la colònia. Avui trec a ballar els passos prohibits.
0: Que, com ja sabeu, aquesta festa major els tindrem a Pineda.
1: Els passos prohibits. Avui trec a ballar...
0: Ja cal que te vagis aprenent totes les cançons.
1: Fixis en mi, avui trec a ballar els passos prohibits.
0: Perquè amb Banda Neon traurem els passos prohibits.

Vinga, família, amb aquest Dancing in the Moonlight de Tube Loader et dic que avui és el Dia Internacional de la Destrucció de les Armes de Foc. És el dia de la bandera de Xile. Això només es celebra a Xile. I també és el dia de la independència d'Argentina, que també es celebra a Argentina. A 8 minuts d'arribar a 6:15 de la tarda, et deixo amb aquest Dancing in the Moonlight. Gaudeix-lo.

Amb aquest Hand in My Pocket de Alanis Morris, et dic que a Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Saps que tothom té una cançó que li recorda un estiu, unes vacances, un primer amor o un moment especial. I ara és el teu moment de compartir-la. Obre el WhatsApp, deixa el que estiguis fent, envia'ns una nota de veu al 686-054-604 explicant-nos quina és la cançó de l'estiu i per què l'has triat. Et repeteixo el número 686-054-604.

I si ho fas cada dia a les 8:40 del matí, sonarà una cançó de les vostres que anem rebent, eh? De fet, aquesta setmana ja les hem començat a tirar. No tuvimos excusa ni coartada. Volem saber quina és la teva història. Buscamos la magia. Volem saber quina és la millor història. Segundo plano. Agafa el mòbil i envia'ns aquesta nota d'àudio. Això és Pablo Alborán, vámonos de aquí.

Això és Messia Custó dels Amics de les Arts, una banda formada pel Dani Alegret, el Joan Enric Barceló i el Ferran Piqué. Un grup de pop amb pinzellades de música electrònica i les lletres parlen de situacions quotidianes i d'entre els seus recursos lírics es poden destacar els jocs de paraules i la ironia. Messia Custó.

Amb aquest Satisfy et recordo que aquest demà divendres l'espectacle Nexus arriba a Pineda després de la gran acollida i gran èxit que hi va tenir, que va tenir l'any passat. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant prèviament on es podrà veure a partir de 8:45 del vespre el partit de quarts de final del Mundial que disputa Espanya contra Bèlgica. Quan acabi el partit, si no hi ha pròrroga, esperem que sigui a un quart de 12 del vespre, s'iniciarà l'espectacle de Nexus. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça i l'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça perquè pugui gaudir d'aquests dos grans esdeveniments que formen part de l'Estiuejat. I pels més futboleros i futboleres, avui hi ha el primer partit de quarts de final de Marroc contra França. Qui guanyi d'aquests dos equips s'enfrontarà a Espanya, si tot va bé, a la semifinal.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

Família, estem a 7 minuts d'arribar a les 6 de la tarda. La cantarem, la ballarem, Julieta. I això és Papi, posa-la al disc. De Joan Dausà i Mamadusha. El Joan Dausà, per si no ho sabies, el crust del Club Super 3. Julieta. I el Mamadusha, un artista que està pujant com l'escuma.

Has vist ja la pel·lícula de les K-pop? Això és Golden, de Hendrix. Qui ha posat la veu a la pel·lícula?

0: Són les 6. Notícies.
1: Comencem amb una bona notícia, i és que ha estat localitzat a Barcelona i en bon estat de salut l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanyava persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia, protecció civil i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Per tant, l'Antonio ha estat trobat, es troba a Sa i Estalvi, i recordem que va arribar a Pineda amb un grup procedent de Pamplona per passar uns dies de descans en un hotel de Pineda. Pineda es troba oficialment en el nivell 3 del Pla Alfa, segons el llistat oficial de municipis afectats publicat per la Generalitat. Aquesta situació implica un risc molt alt d'incendi forestal i comporta l'aplicació estricta de les restriccions previstes per aquest nivell. L'Ajuntament recorda que el nivell 3 del Pla Alfa s'activa quan el perill d'incendi forestal és molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També està prohibit encendre foc en espais habitualment autoritzats, fer barbacoes i utilitzar maquinària que pugui generar guspires o provocar un incendi. I és que la situació coincideix amb una onada de calor que afecta a Catalunya. Ahir a Pineda ens vam enfilar fins als 36 graus a molts punts. Aquestes temperatures rècord fins i tot van superar els 40 graus. Ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
2: Mentre que Emet ens situava nivells taronges, veiem que molt bé el Servei Meteorològic de Catalunya avisava d'avisos vermells, perquè aquestes temperatures són d'escàndol, d'aquests més de 40 graus en zones molt poc habituals. És que són zones molt poc habituals, que caiguin en alguna raconada de Girona, de la Catalunya central, de Ponent, val, però és que ahir queien a tort i a dret, insistim, a moltes zones.
1: L'espectacle Nexus arriba aquest divendres a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. Nexus es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a partir de 8:45 del vespre, del partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit, començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. L'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça Sara Llorenç perquè puguin gaudir d'aquests dos grans esdeveniments.

Sé que ho estaves esperant. Escolta'm una cosa. Si avui és el teu aniversari, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Si avui fas anys, dia 9 de juliol de 2026, has de saber que comparteixes amb el inigualable actor de Hollywood, el Tom Hanks. I també amb l'estrella de YouTube, el Perchita. Entre de molts d'altres, eh? Aquests són els més rellevants que em surten aquí a la web. Dit això, si avui fas anys, moltíssimes felicitats, que passis un gran dia i una plàcida nit. Que et regalin moltes coses i que t'invitin a sopar, carai.

I per si no ho sabies, l'associació navarresa que acompanya persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda aquest matí que han localitzat l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat, però en bon estat de salut i ara mateix s'està recuperant. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies a tothom que ha compartit i que ho ha fet possible. L'Antonio ja és a casa.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Família, arribem a 7:15 de la tarda. Això és The Bottle de The Christians. Que els 90 també sonen aquí a Ràdio Pineda, eh? No sé si t'has donat compte. 80, 90, 2000, fins a l'actualitat.

Doncs la veritat que, família, sembla que això d'anunciar-vos per la tarda que envieu notes d'àudio al WhatsApp de Ràdio Pineda funciona, perquè ja en tenim forces, però en volem encara més. Volem encara més que ens envieu els vostres missatges de veu explicant-nos quina és la vostra cançó de l'estiu més especial i per què. Recordeu que cada dia anirem posant una cançó després del temps amb Jordi Pérez a les 8:40 del matí. Les anirem posant i, atenció, pot ser que alguna d'aquestes cançons i d'aquests parlaments que ens envieu surtin al pregó de Pineda!

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega
4: Top, Penta. Els colors de l'estiu a Radio Pineda.
5: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
4: Radio Pineda, 94.6 FM.
6: 94.6 FM. Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu
7: a Radio Pineda.
8: I amb aquest bon rotllo de cançó de la Luz Casal, ¿Qué has hecho conmigo?, et recordo que tots els dijous, avui és dijous, per cert, a 7:45 del vespre, d'aquí a 40 minuts, Damián Porcel ofereix els seus tradicionals concerts d'estiu a la plaça Espanya tots els dijous fins al 20 d'agost, a Pineda, eh? El cantant actua de 7:45 del vespre a 11:15 del vespre per fer gaudir el públic de Pineda. Una bona manera per passar una nit rodejats de música al centre del poble. És increïble el que aconsegueix el Damián, que aconsegueix que totes les tardes de juliol la plaça estigui a petar i que tothom balli i canti aquestes cúmbies i aquestes cançons tan xules i tan seves que té el Damián. El vam entrevistar fa uns dies amb el seu fill, que ens presentaven un tema que han fet junts, que es diu Mil dies i un mes, i avui, dijous, bon moment per recordar que avui el tindreu a Pineda.

Família, que ràpid passa el temps quan s'està bé, veritat que sí. Han passat aquestes dues horetes volant. Vinga, va, que encara queda molta tarda i molta nit, així que aprofita aquest dijous, demà divendres i ja ve el cap de setmana. Et deixo amb aquesta cançó, el Fucking Perfect de la Pink. Espero que passis això, un bon final de dijous i ens tornem a escoltar dilluns, que demà a la tarda no hi soc. Apa, família, que vagi molt bé. Cuida't molt. Adeu, adeu!

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Comencem amb una bona notícia, i és que ha estat localitzat a Barcelona i en bon estat de salut l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanyava persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia, protecció civil i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Per tant, l'Antonio ha estat trobat, es troba sa i estalvi, i recordem que va arribar a Pineda amb un grup procedent de Pamplona per passar uns dies de descans en un hotel de Pineda. Pineda es troba oficialment en el nivell 3 del Pla Alfa, segons el llistat oficial de municipis afectats publicat per la Generalitat. Aquesta situació implica un risc molt alt d'incendi forestal i comporta l'aplicació estricta de les restriccions previstes per aquest nivell. L'Ajuntament recorda que el nivell 3 del Pla Alfa s'activa quan el perill d'incendi forestal és molt alt. En aquest escenari, els agents rurals intensifiquen la vigilància per garantir el compliment de les prohibicions i evitar qualsevol activitat que pugui afavorir l'inici d'un foc. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També està prohibit encendre foc en espais habitualment autoritzats, fer barbacoes i utilitzar maquinària que pugui generar guspires o provocar un incendi. I és que la situació coincideix amb una onada de calor que afecta a Catalunya. Ahir a Pineda ens vam enfilar fins als 36 graus. A molts punts, aquestes temperatures rècord fins i tot van superar els 40 graus. Ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
2: Mentre que Emet ens situava a nivell taronges, veiem que molt bé, el Servei Meteorològic de Catalunya avisava d'avisos vermells, perquè aquestes temperatures són d'escàndol, d'aquests més de 40 graus en zones molt poc habituals. És que són zones molt poc habituals, que caiguin en alguna raconada de Girona, de la Catalunya central, de Ponent, val, però és que ahir queien a tort i a dret, insistim, a moltes zones.
1: Des de Protecció Civil es recomana no sortir durant les hores de més calor, utilitzar els refugis climàtics disponibles i hidratar-se sovint. Aquest matí s'ha reprès l'activitat al dispensari de Poblenou per a l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuen prestant al CAP de Pineda Centre. Mentrestant, els tècnics i els serveis de manteniment continuen treballant per reparar la resta del sistema de refrigeració. De manera provisional, s'han instal·lat aparells de climatització, coneguts col·loquialment com a pingüins, per garantir una temperatura adequada. Pel moment, com us dèiem, ja s'atenen les visites d'urgències a Poblenou, però les visites programades continuen traslladades al CAP del carrer Tribala, a Pineda Centre, fins que es pugui solucionar del tot la climatització. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el diputat Josep Maria Jové, ha participat amb una reunió amb la secció local d'Esquerra. Ahir al vespre es va reunir a la seu local d'Esquerra amb diversos militants encapçalats per la portaveu Mònica Palacín i la candidata Carolina Rodríguez, i amb l'assistència destacada del president Pere Aragonès. Van assistir tots els regidors i regidores d'Esquerra a l'Ajuntament de Pineda. Josep Maria Jové i Mònica Palacín han explicat a Ràdio Pineda el motiu d'aquesta trobada.
3: Aquí a Pineda venim a parlar de

0: anys d'història representa, no?
1: També han exposat les línies estratègiques de la formació, posant un èmfasi especial en les expectatives davant la llei de l'amnistia. L'espectacle Nexus arriba aquest divendres a Pineda dins la programació de l'Estiueja't. Promet captivar el públic amb una proposta visual i emocional que combina dansa aèria, tecnologia i música electrònica. Nexus es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a partir de 8:45 del vespre, del partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit, començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. L'Ajuntament fa una crida a tothom que s'apropi a la plaça Sara Llorenç perquè puguin gaudir d'aquests dos grans esdeveniments. Les ballarines suspeses en l'aire a més de 30 metres converteixen l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. I així ens ho han explicat en un missatge a Ràdio Pineda.
2: Hola a tots i totes, som Zenit Aerial Ballet i estem molt feliços d'anunciar que aquest estiu Nexus t'espera dins del festival Estiueja't a la Fresca. Estarem el 10 de juliol a les 22 hores volant a la plaça de Sara Llorenç de Pineda de Mar. Volarem amb més de 30 metres d'altura amb la música en directe de Col·lectiu Arbust. Una experiència única. No falteu!
1: Aquest és el missatge que ens han fet les ballarines del Ballet Aeri. Recordar que l'espectacle començarà un cop acabi aquest partit de futbol del Mundial d'Espanya contra Bèlgica. De l'àmbit de la cultura, destaquem que el Centre Cultural i Recreatiu es prepara per l'estrena del musical Notting Hill. És una obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts. S'estrenarà aquest diumenge, 12 de juliol, i es podrà veure també els caps de setmana del 18 i 19 i el 25 i 26 de juliol, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions. Una proposta que està interpretada per actors i actrius veterans del Centre Cultural i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. I els gegants de Pineda tornen a Solsona. De fet, és una de les trobades més curioses de Catalunya i es farà dissabte. La trobada de gegants de Solsona és una festa biennal i la ciutat, amb un centre històric considerat com una joia medieval, emmurallada, de carrers empedrats, places porxades, fonts gòtiques i una riquíssima tradició folklòrica, espera aquesta trobada de gegants que és molt important al territori català. A l'informatiu d'avui també destaquem que la plaça Espanya s'omple de música cada dijous amb les actuacions de Damián Porcel dins l'Estiueja't. Cada dijous la plaça Espanya es converteix en un escenari per ballar dins d'aquesta programació de l'Estiueja't. Uns balls a la plaça a càrrec de Damián Porcel que oferiran una nova oportunitat per gaudir de la música en directe amb un ambient proper i familiar. És un punt de trobada per al veïnat a partir de 8:45 del vespre i fins la mitjanit. I el temps marcat per l'onada de calor i també per les temperatures altíssimes. Ahir, Pineda, una temperatura rècord de 36 graus. Tot això ens ho explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
3: Bé, jornada avui, com dèiem, de sol. Segueix la jornada infernal de forn avui. La massa càlida segueix al damunt. Aquí a la costa no veiem canvis. Màximes entre 30 i 35 graus. Vents fluixos. Una mica de brisa a partir de migdia tarda, de mar a terra, però molt fluixa i amb prou feines per aliviar aquesta calorada que passarem. Demà som divendres i demà divendres hem d'esperar un dia de conjunt de sol. Sol baixa, seguiran la seva lleugera tendència a la baixa, els termòmetres, 1, 2, 3 graus segons reconades. Aquí a la costa doncs, podem baixar 1 o 2 graus, en fi, però sempre

aguantant els 30 graus, grau amunt, grau avall, i per tant la calor surt molt, molt, molt intensa. Mínimes també altíssimes, ha hagut ruixat tota onada a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, com va passar ahir, però fora d'aquest sector, en principi, doncs no se n'esperen. Cap de setmana, o més aviat dissabte, alivi tèrmic, si es pot dir d'alguna manera, perquè seguirem amb calor desbocada, però baixen uns graus. En moltes zones seguiran superant els 35 graus, però ja anirem, ens anirem distanciant dels 40. Ja costarà d'arribar als 40 dissabte, per exemple, ja no s'hi arribarà. En principi, quedarem doncs, els màxims entre els 35, 36, 37, en els llocs més càlids de Catalunya, potser 38 a Lleida, i aquí doncs, també aquí estarem als 30 graus, per tant, això vol dir calor molt, molt intensa. Vents fluixos, la mar pot entrar una mica de mar de fons al cap de setmana, de xaloc, sobretot costa central, costa de Tarragona, una mica de força, de potència, una mica donada al bot de l'aigua, però sense, sí, o, inferior al metre d'alçada, l'onatge,

0: Yeah. Radio Primera.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots... Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Localitzat a Barcelona i en bon estat de salut, l'Antonio, l'home perdut des de dilluns i que s'allotjava a Pineda. L'associació navarresa que acompanya persones amb discapacitat cognitiva ha confirmat a Ràdio Pineda que han localitzat a l'Antonio. Ha estat trobat a Barcelona gràcies a la policia i a la col·laboració ciutadana. Es trobava desorientat, però en bon estat de salut i ara s'està recuperant. Des de l'associació, la seva portaveu ha expressat l'agraïment a totes les persones, institucions, policia i mitjans de comunicació que han participat en la recerca. Pineda entra en el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal. Davant l'episodi de calor extrema i l'elevat perill d'incendi, queden suspeses totes les activitats que puguin comportar risc de foc, incloses aquelles que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades. Des d'aquest matí de dijous es reprèn l'activitat del dispensari de Poblenou per assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es continuaran prestant al CAP de Pineda Centre. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, el diputat Josep Maria Jové, ha participat en una secció local d'Esquerra. Josep Maria Jové i Mònica Palacín han explicat a Ràdio Pineda que la trobada vol posar al dia la militància sobre la resolució del conflicte polític. El ballet aeri Nexus arriba a Pineda, un espectacle tocat a les estrelles. Es podrà veure aquest divendres al vespre a la plaça Sara Llorenç. L'Ajuntament de Pineda instal·larà una pantalla gegant on la gent podrà gaudir prèviament, a 8:45 del vespre, el partit de quarts de final del Mundial que disputarà Espanya contra Bèlgica. I quan acabi el partit començarà l'espectacle. Hi haurà 1.500 cadires a la plaça. Les ballarines suspeses en l'aire, més de 30 metres, convertiran l'espai en un escenari poètic on cada moviment explica una història. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda prepara diumenge l'estrena del musical Notting Hill. L'obra basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts s'estrena aquest diumenge i es podrà veure els dissabtes 18 i 25 de juliol i els diumenges 19 i 26 de juliol, portant a escena la història d'amor que ha emocionat a tantes generacions. Els gegants de Pineda tornen a Solsona, el lloc on van néixer ara fa 40 anys. Els gegants de Pineda han estat convidats a una de les trobades més curioses de Catalunya, que es farà aquest dissabte 11 de juliol. La plaça Espanya s'omple de música cada dijous amb les actuacions de Damián Porcel dins de l'Estiuejat 2026. I el temps. Pineda va arribar a un rècord històric de la temperatura de 36 graus. Avui continua la massa càlida sense canvis, amb màximes de 32 i 35 graus. Demà divendres, sol i els termòmetres poden baixar 1 o 2 graus. Més informació d'aquí a una hora i a la web de radiopineda.cat.

94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 10. Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.